remembro te, bons homes, bons cristians, dones e fans plural, amic, remembro te, l'olenyer que s'abranda e fugueron cremats.